Autoripollès Motor. Servei Nissan i Toyota al Ripollès. Ens trobaràs a la carretera nacional 152, quilòmetre 108, entre Ripoll i Campdevànol. Autoripollès Motor patrocina aquesta nova hora d'èxits.

0: Al Ripollès som la referència dels èxits. Ho sentim pels altres.
1: Ripollès FM, on sents la música.

0: money. Hey guys, I'm Kygo.
1: Hey, what's up? It's Khalid.
2: Ripollès FM.

Et tout pour le secteur.

0: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 9, us parla Eduard París. Els Estats Units i l'Iran podrien arribar a un acord de pau aquest mateix cap de setmana, segons totes les parts implicades en la negociació. El ministre d'Exteriors iranià ha anunciat que el memoràndum d'entesa mai no ha estat tan a prop i ha demanat

0: A Falset, al Priorat, s'acull avui una nova jornada d'Adi Folk pel territori, una iniciativa amb què l'entitat recorre diferents punts de Catalunya per donar a conèixer la seva tasca de promoció de la cultura popular i tradicional catalana. A més, aquesta tarda s'hi farà la presentació oficial del 38è Aplec Internacional d'Adi Folk, que enguany se celebrarà els dies 14, 15 i 16 d'agost a Estocolm, a Suècia. Des de Radio Falset ens ho explica Manel Sales.
1: Falset es converteix avui en l'epicentre de la cultura popular catalana i rep els representants dels 42 grups participants que aquest estiu viatjaran fins a la capital sueca per prendre part en aquest esdeveniment internacional. El seu director, el falsetà Joan Fuentes, destaca la importància que té per al municipi poder acollir l'acte de presentació de l'Aplec Internacional d'Adi Folk.
2: És molt important, igual que l'acollida d'altres esdeveniments o trobades. O sigui, al final ve gent de tot Catalunya, d'arreu de tot Catalunya, des de Girona fins a Vinaròs.
1: Durant tota la jornada s'han programat diversos actes, entre els quals destaca una trobada amb entitats culturals del Priorat i la Ribera d'Ebre per donar a conèixer la tasca que desenvolupa Adi Folk. A més, es presentarà l'espot promocional de l'Aplec Internacional i hi haurà una actuació de la colla gegantera de Falset i dels grallers de la Fals.
0: I en els esports, en bàsquet, ahir derrota del Joventut al segon partit de la sèrie de semifinals de la CB a la pista del València per 90-76. Els badalonins es queden ara sense marge d'error i hauran de guanyar els dos propers partits a l'Olímpic per mantenir opcions d'arribar a la final. Fins aquí les notícies en xarxa.
3: Notícies en xarxa.
4: Forn Ca la Carme, creadors de la coca del Ripollès. Som a la plaça de la Mainada número 1 de Can de Bànol. Forn Ca la Carme us porta aquesta nova hora d'èxits.

0: més que mai, la Creu Roja hi és, al costat dels nens i nenes, dels avis i de la gent que està sola,
1: dels que no tenen feina i els que més ho necessiten.
0: Ara més que mai, Creu Roja.
2: N'estàs orgullós d'ells? I ells en poden estar de tu? Creu Roja.
0: Gràcies.
3: Vols una feina de futur? Forma't amb el certificat professional de nivell 1, amb electricitat totalment subvencionat i amb moltes sortides laborals. Aprendràs una professió amb alta demanda i podràs treballar com a ajudant d'instal·lador, instal·ladora d'equips i sistemes de comunicació, ajudant d'instal·lador, instal·ladora, reparador, reparadora d'instal·lacions telefòniques, ajudants d'instal·lador, instal·ladora i reparador i reparadora d'equips telefònics i telegràfics, ajudant de muntador i muntadora d'antenes receptores i de televisió per satèl·lit, operari i operària d'instal·lacions elèctriques de baixa tensió, paó paona de la indústria de producció i distribució d'energia elèctrica. 380 hores de formació, 300 hores de formació a l'aula, més 80 hores de pràctiques en empresa. No deixis passar aquesta oportunitat de formar-te i accedir al món laboral. Informa't ara a l'UIER.
4: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm old. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
3: Escolta'l tots els dimarts de 9 a 10 de la nit a Ripollès FM. A la Fundació MAP oferim suports perquè les persones amb discapacitat o en situació de vulnerabilitat del Ripollès tinguin les mateixes oportunitats i puguin desenvolupar una vida plena, autònoma i inclusiva. Tenir una feina, poder formar-se, fer activitats de lleure a la comunitat, tenir un habitatge, viure de manera independent, gaudir d'un bon benestar físic, emocional i socioeconòmic, anar de vacances, fer noves amistats, són alguns dels àmbits en els quals treballa dia a dia l'entitat, sota els valors de confiança, compromís, empoderament, humanitat i sostenibilitat. Coneix tot el que fem a través de la nostra web i a les xarxes socials. Visita'ns a fundaciomap.com.

Ei, posa't còmode, que això comença amb bona música i encara millors records. Si una cançó et fa dir això em sona de tota la vida, és que ets al lloc correcte.

cada setmana variant una miqueta, però a vegades també doncs s'ha de repetir una mica, perquè és clar, no tot és Elton John, Madonna, Prince, els Pet Shop Boys, etc, etc, no? Molt bé, doncs res, el que he dit. Salutacions de Jordi Casas, benvinguts a Hit Parade, recuperant 70s, 80s i 90s, i molt aviat tindreu una sorpresa en aquest programa en el qual hi col·laboren directament el Caco Martínez, que ara us dirà hola amics, també l'Esteve Llop.

0: Ripollès, a l'Empordà, a Girona Capital i al Gironès, a la Selva de Girona, a Manlleu i tot l'Osona, també al Baix Llobregat, al Vallès, al Maresme, Barcelona, Barcelonès i l'àrea metropolitana, al Bages, a l'Anoia, a Lleida, Andorra, Formentera, Ibiza i també a Sitges i a la Costa Daurada, a Cunit, a la província de Tarragona, Baix Penedès. Molt bé, doncs res, anem a començar directament el programa amb en Caco Martínez. Caco, què tal?
1: Hola, companys i companyes. De nou en acció a Hit Parade, la llista dels grans èxits de tots els temps. Que bé em sento compartint amb vosaltres joies musicals com la que escoltarem a continuació del gran George Michael, un track del gènere disco-funk que no va tenir gaire repercussió a nivell de vendes, però sí que va aconseguir que es ballés en infinitat de clubs de tot el planeta. Parlem de Outside, un divertit tema que va remoure més d'un estómac pel seu reconeixement descarat a la llibertat sexual, desafiament a la moral pública i la reacció mediàtica. George Michael va llançar el tema el 1998, després de ser arrestat en un bany públic de Beverly Hills per un incident relacionat amb conducta sexual. Som-hi!

0: Estàs escoltant Hit Parade amb Jordi Casas, l'enciclopèdia musical.
1: Hem parit Hit Parade per remoure els teus records.

tema que es deia Moonlight Shadow o bé Two Friends, totes elles amb la veu de Maggie Reilly. Aquí teníem a Michael Phelan for Reina Ford donant pas ara mateix a un tema que sempre m'ha impactat. És una de les meves cançons favorites all time. Aquí tenim a Propaganda Machinery, tema de començaments dels anys 80 i una de les primeres cançons que vaig punxar amb un petit pub amb uns plats Lenco.

vaig trobar això. Aviam. Un Casio BL Tone. Això és increïble, eh? Em va costar una pasta, però ho vaig comprar perquè de petit també, òbviament, havia tingut aquest mateix, diguéssim, pianet, un teclat de la Casio, que és el BL Tone, i que vam fer servir Trio per crear aquest hit que acabeu de sentir, que es deia Da Da Da. I ara mateix, un dels homes més sexys de United Kingdom es diu Rod Stewart. Qui no recorda aquella cançó que deia "Creus que sóc sexy? Do you think I'm sexy?" Anem a recuperar aquest número 1.

0: crec que Hit Parade necessita millorar. Amb mi. Nova secció. El guapo que no demana permís. Jo parlant amb el meu encís cultivat als anys 70, 80 i 90 i dient frases mítiques com aquesta cançó era més bona que la meva cara al matí. I mira que jo ja surto guapo fins i tot sense esforç, eh? Jordi, posa'm el programa, xato. Soc més atractiu que tu i lo sabes.
1: Música de casseta benzinera a Hit Parade.

després de cançons com Bailando amb los Pegamoides, Olvido Gara, d'origen mexicà, va assolir un èxit brutal amb aquesta cançó que tothom ara mateix ja ha cantat i ha recordat amb aquella alegria de la música de l'època. Què li importa Alaska i Dinarama? Grans temes que bé que en aquest programa ens transporten.

0: Tenim aquí el bon amic Esteve Llop. Esteve, què tal? Com ho portem? Què ens presentes avui?
1: Ei, què tal? Com anem? Salutacions cordials. Gràcies per escoltar de nou un moment de reflexió, de posar el zoom en una cançó en concret de la història de la música. Viatgem ara, l'any 1992, per a recuperar una cançó del treball de Madman's Return que va publicar el duet alemany de música Eurodance Snap. Un duet que formaven, doncs, d'una banda, un raper molt conegut, Turbo B, i d'altra banda, la cantant Thea Austin. Van aconseguir una cançó que realment té molts colors i moltes interpretacions diferents. Una cançó que es va tastar inicialment abans de ser publicada en una discoteca per a comprovar les reaccions de la gent que estava en el local. Així doncs, un experiment molt interessant. Una música que resulta melancòlica, tot i ser música de ball, i que ens porta bones vibracions. Segur recordareu aquest Rhythm is a Dancer.

Era l'any 1995 quan es va rodar una pel·lícula que es deia Dangerous Minds, Ments Perilloses, i aquesta era la cançó estel·lar, amb Coolio, no Coolio Iglesias, sinó Coolio a seques. Una cançó que es deia Gangsta's Paradise i que tenia un sampler directament de Stevie Wonder que es deia Pastime Paradise, i Stevie Wonder li va deixar posar, si no

0: bé.
1: I als anys 90 va venir un home que malauradament van assassinar a trets. Es deia Tupac i acompanyat de Roger Truman i Dr. Dre van treure un èxit brutal que està samplejat de Joe Cocker i Woman to Woman, que es deia California Love.

0: Bé, senyors i senyors, salutacions cordials de Jordi Casas. Això ha estat Hit Parade per arreu de Catalunya, Andorra, Ses Illes. Em podeu connectar directament, contactar via Instagram a Jordi Casas G i també escoltar doncs el podcast d'Apple Podcast o d'iVox o de el Spotify, però allà a vegades no hi és absolutament tot. Molt bé, marxem amb una banda femenina amb nom de Cotxet de Nen. Es deien Janai, s'escriu Zané, com Jané, i bé, aquesta és una bonica cançó que també vaig presentar als anys 90 com a novetat. Us deixem!
1: Hola, amics!
2: Hola, què tal, apreciat Jordi?

0: Aquí comença. Aquí comença. Fem dissabte.
1: Molt bon dia des de la sintonia de Ripollès FM, Ràdio Sant Joan. En aquest dissabte 13 de juny. Dissabte de primavera que volem compartir amb tu fins les dues. Amb un munt d'històries musicals. Jo sóc en Genís Martínez. I per mi és tot un plaer. Hem començat amb els alemanys Alphaville, Big in Japan.
2: El top 20 de la setmana.
1: Fem dissabte. I ara obrim la nostra llista del top 20, on trobem a Harry Styles, Dance No More. Bon dia.

està passant per la 107.9 FM i 98.7 Ripollès FM. La música de Harry Styles, Dance No More, és la número 20 de la setmana. Ara tirem la vista enrere cap al 87 per recordar el One Hit Wonder de The Eagles.

0: Històries de 1987, cançons que formen part de la teva vida. També som presents aquí al programa d'èxits i novetats el fent dissabte. Desdigues, guaias, guaias. Ens espera la nova de Búhos amb Leire Martínez.
1: En antena, Janis Martínez.

És música feta a casa nostra. No hi ha pla B. La banda d'en Guillem i l'Ere Martínez. 19 de la setmana i entrada en llista.

0: el nou àlbum de Roger Sánchez. Està carregat de temazos. Aquesta és la col·laboració que ha fet amb Karen Harding. How do we say goodbye?
1: Recorda la millor música de tots els temps amb Janis Martínez. You're the...

I d'aquesta que em dius, Jump to me and everything, són els Real Thing, que han passat per aquí per el fent dissabte, en aquesta edició del 13 de juny. Dissabte de primavera amb sabor a estiu, que compartim junts des de la 98.7 Ripollet FM i 107.9 Ràdio Sant Joan. Fins les dues, és tot un plaer omplir de les orelles de bona música, la que va ser èxit i la que és èxit. Això és un número indiscutible a pistes de ball. Told to you another.

ja va ser número 1 al programa. Aquest tema de Another Talk to You. Tanquem bloc, però en res obrim un altre. Amb les més noves de David Guetta i Galantis. I moltes sorpreses més.

Lipama Instal·lacions. Serveis integrals de llauneria, calefacció, aigua, gas, aerotèrmia i clima. Al carrer Progrés número 41 de Ripoll us ofereix una nova hora d'èxit.

0: Busques feina? Vols treballar? Des de la UIER et posem totes les facilititats. Entra a uier.org i accedeix a la borsa de treball. Busca l'oferta que t'interessi i inscriu-te enviant el teu currículum indicant el número de referència de la vacant. Un cop rebem la teva sol·licitud, ho enviarem a l'empresa corresponent. Recorda, si busques feina, entra a uier.org. La UIER t'ho posa fàcil. Vine a celebrar a l'Hotel Restaurant Abatissa, un equipament únic a l'ermita de Sant Antoni de Sant Joan de les Abadesses. Gaudeix dels nostres espais interiors i exteriors, menjadors paiós per a diferents propostes de grups. Celebracions de totes les mides amb una capacitat màxima de 150 persones, gran terrassa i jardí amb unes vistes espectaculars. L'Abatissa t'acompanya en els teus moments més especials. I recorda que també tens l'opció de quedar-te a dormir a les nostres habitacions. Més informació al 872-208-678 o a hotelabatissa.com.
1: Un projecte d'economia social de la Fundació MAP.
2: Hi ha alguna cosa pitjor que estar perdut, i és sentir-se perdut. Per això, a Càritas som amb els qui pateixen, per ajudar-los a trobar el seu camí. Som al seu costat, a qualsevol lloc i en tot moment, per defensar la seva dignitat. I som en les noves oportunitats, en l'inici d'una llar. I som en cada situació d'emergència, avançant cap a un món més just. Som amb tu. Allà on ens necessites, obrim camí a l'esperança. Càritas. Welcome to Joy!

la música de Freddie Mercury en solitari. Èxit de 1985, anomenat I Was Born to Love You. A mi, encetem nou bloc d'èxits des de Ràdio Sant Joan i Ripollès FM. En aquest 13 de juny. Ara amb una de les entrades en llista. Stay Alive, nova producció de Galantis.

S'ha colat a la llista per la número 17, Galantis, Stay Alive. És la seva primera setmana a la llista. I aquesta és la nova versió 2026 de tot un clàssic de Valeria d'Or, The Night. Bon dia.

0: És música que torna a ser èxit després de 40 anys. La versió del clàssic de Valeria Dor, The Night.
1: Fem dissabte.
0: Ella és El Milla.
1: On neixen els èxits.
0: I els que arriben ara són de Saragossa, Eva i Juan Amaral. No quiero más canciones tristes.

0: Tots els records amb Giannis Martínez.
1: La número 15 de la setmana és entrada en llista per David Guetta, el Run, Run, Run. Ara el que és protagonista és Jermaine Jackson, el petit dels Jacksons, juntament amb Pia Zadora.

0: Jermaine Jackson i Pia Fadora. When the rain begins to fall. L'han recuperat en aquest dissabte 13 de juny. Què tal, com ho portes? Nosaltres encantats de compartir amb tu 180 minuts de bona música a l'antena de Ràdio Sant Joan i Ripollès FM. Com cada dissabte entre les 11 del matí i les 2 del migdia. Ara amb Lights Up.
1: Fem dissabte, on neixen els èxits.

forma part de la banda sonora del documental de Kylie Minogue que podem veure a Netflix. Aquesta cançó inèdita que es diu Lights Up, l'australiana Kylie Minogue, s'ha passat una altra vegada per al Fem Dissabte. Nosaltres, abans de tancar hora, recuperem l'èxit de Eight Wonder, I'm Not Scared. No marxis, perquè tornem enrere amb moltes més.

amb un videoclip espectacular. Es presentava l'any 2000 aquest tema de Robbie Williams. Rock DJ. Així obrim nova hora d'èxits. Des de la 107.9 Ràdio Sant Joan, 98.7 Ripollès FM. Des del Fem dissabte. Bon mig.

fent les dues amb tu, compartint una estoneta de bona música amb els èxits que estan triomfant arreu del planeta. Heaven on Your Mind és la nova de Kygo.

Des de la posició número 13 de la llista del Top 20, Heaven on Your Mind, la nova cançó del suec Kygo. Obrim les portes a la nova producció d'Alexo i One Republic. In Your Eyes.

Sota la batuta de Stock Aiken and Waterman arribaven aquests tres nois, els Big Fun. També van fer una versió del Blame It on the Boogie dels Jacksons. Aquesta que hem escoltat es diu Can't Shake the Feeling. Continuem i ho fem amb la reina del pop. Nova història que serà inclosa a Confessions 2. Això que comença a sonar i que es diu Love Sensation. Love Sensation.

És l'entrada més important de la setmana, directament a la número 11. Un dels temes que s'inclourà a Confessions 2, que tindràs disponible a partir del proper 3 de juliol a totes les plataformes digitals. Anem a posar-li una mica d'energia. Ets Manuel Sáenz.

una altra de les novetats que ens presentem aquí des del Fem Dissabte. Emmanuel Saet amb Energy. Estem a punt de fer una petita pausa. Però abans es passa el Tigre de Gales. It's not unusual.

Taller Corbatera, Bòscar Servis, al polígon Mas d'en Bosc, carrer de Llorenç i Masdeu, 2 i 3 de Ripoll, patrocina aquesta nova hora d'èxits.

0: Sents el cor? Batega fort, oi? Batega per tu, batega per ell, batega per ella, batega per ella, batega per tots. No sempre batega tan fort. Com tot cor, necessita oxigen, necessita vida. La vida del voluntariat. El voluntariat que bombeja l'ajuda a tots els racons del món. Imagineu la força que cal per portar tota aquesta ajuda. La força que cal per fer bategar el cor de la institució humanitària més gran del món. 20.000 cors, 20.000 gràcies.
1: Creu Roja.
2: Quina és la millor cançó de la història? Descobreix-ho a Rock and Classics. A Rock and Classics podràs fer un autèntic viatge en el temps i redescobrir els grans èxits de cada dècada. Els millors discos, les cançons més famoses, la història dels artistes més emblemàtics amb referència al context social de cada època. Sau, AC/DC, Beatles, Police, Loquillo, Bob Dylan, tots els estils més punxats s'uneixen a Rock and Classics.
3: Us espero els dijous a les 9 de la nit a Ripollès FM.
2: Rock and Classics, amb Esteve Llop.
4: Tens un projecte agroalimentari? Vols donar més valor als teus productes o fer créixer la teva explotació? Des de l'Agència de Desenvolupament del Ripollès, t'oferim un servei especialitzat d'atenció al sector agroalimentari de la comarca. T'acompanyem en la transformació i comercialització dels teus productes, en la recerca de canals de venda, ajuts o col·laboracions amb altres productors. Contacta'ns al 972 70 44 99 o escriu-nos a mmauri@ripollesdesenvolupament.com. Agència de Desenvolupament del Ripollès. Compromesos amb el producte local, fem créixer el territori.
5: Qui millor per fer una comarca més neta i sostenible? O per donar aixopluc als gossos que es queden sense llar i buscar-los família? Qui millor per portar-te els fills a escola i donar-los el dinar quan no pots? I per orientar-los quan siguin més grans i acompanyar-los cap al futur? Qui millor per ajudar els ajuntaments a tirar endavant els municipis? Qui millor per fer això i molt més que el Consell Comarcal del Ripollès? Al servei de les persones i els municipis.

Són èxits del passat que també formen part de la nostra playlist. La playlist del Fem Dissabte a Ràdio Sant Joan i a Ripollet FM. Jason Donovan per obrir nou bloc

tornem a la llista per escoltar el Vido Gara i Nacho Canut. El nou projecte 2026 de Fangoria s'estrena amb aquesta cançó que comença a sonar i que es diu Me Voy. Bon migdia des de la teva ràdio favorita.

0: També té nova proposta el productor i DJ Medusa. Això que sona, que es diu Silence. És novetat de la setmana aquí.
1: Totes les novetats musicals del món. Totes les novetats musicals del món. El fem dissabte.
0: I aquest s'està convertint ja en un èxit viral. Tame Impala. Amb el remix de Jenny. I això que coneixes i que es diu Dràcula.

són els millors èxits de l'actualitat musical que anem combinant amb els grans èxits del record. Depeche Mode són els propers convidats a sonar aquí el fent dissabte amb Enjoy the Silence, tot un èxit de 1990 que recuperem per tu des d'aquí. Gràcies per fer-nos companyia.

I és que sentim la música i de quina manera. Amb les cançons de la teva vida, com aquesta de The Pet Mode. Enjoy the silence. Des de Ràdio Sant Joan, des de Ripollès FM, cada dissabte entre les 11 del matí i les 2 del migdia. Ara arriba Mil

I és que el DJ francès David Guetta està present en un munt de produccions. Aquesta una altra, que ja fa setmanes que punxem aquí a la ràdio. Just the way you are. Ara arriba un altre DJ productor, John Summit.

Shades of Blue. Una de les nostres apostes del programa, amb John Summit i amb Neil Tennant i Chris Lowe, arribem a la una del migdia versionant tot un clàssic d'Elvis Presley, Always on My Mind. No marxis, perquè tenim moltes més per tu.

o allá un Burgis a través de la emisión online. Martin Garrix, Ed Sheeran són els propers a sonar. Amb un dels temes que ja coneixes i que està a la llista del Top 20, Repeat It.

Vinga, vinga, es nota que va arribar l'estiu. I a més, arriben les cançons doncs d'estiu, com aquesta de Juan Magán i Gente de Zona. Novetat de la setmana amb Isla Viva. Ara tirem la vista enrere per escoltar Jimmy Cliff. Yeah.

Hit de 1983, aquest que acabem d'escoltar, la sintonia de Ripollès FM, Ràdio Sant Joan, a càrrec de Jimmy Cliff, Reggae Night. Ara arriba un trio d'ases.

ja porta 9 setmanes a la llista del Top Bill. Afrojack, Sia i David Guetta amb Awake Tonight. Marxem a França. Nova producció de The Avenger. Si es diu Starlight, és novetat.

posar-li rima al teu migdia del 13 de juny. Facis el que facis. A casa, a la feina, al cotxe. De Bermuteo. Aquí estem nosaltres, els de la ràdio, per animar-te el cap de setmana. Ens esperen les més importants de la setmana al següent bloc. En uns minutets. Abans, uns consells. Tornem enrere descobrint qui és el número 1.

0: Els dissabtes a les 9 del vespre, a Ripollès FM.
1: No t'havies acabat el llibre?
2: Sí, però ja n'he començat un altre.
3: Bibliodigital és un servei de préstec de continguts digitals disponible per tots els usuaris amb carnet de les biblioteques públiques catalanes. S'hi pot accedir via web a través de l'ordinador o dels lectors de llibres electrònics o mitjançant l'app si utilitzes la tauleta o el telèfon mòbil. Llibres, revistes, diaris, còmics, música clàssica, pel·lícules... Amb Bibliodigital tens tota la cultura a l'abast. Entra a biblioteca.ebiblio.cat. 012, la millor resposta.
4: UIER, Unió Intersectorial Empresarial del Ripollès. La UIER dona suport a les empreses del Ripollès en matèria de representació i defensa dels interessos dels empresaris de la comarca i ofereix serveis per a la millora del teixit empresarial. Fem la tramitació de la documentació perquè els nostres associats es puguin beneficiar de subvencions i ajudes per a les seves empreses, així com també oferim convenis d'avantatges per a socis. Si busques personal per a la teva empresa, t'ajudem. Amb la publicació constant d'ofertes de treball per a autònoms i empreses, seleccionant els currículums que més encaixen amb la teva vacant i et tramitem les subvencions per a la contractació. Si tens una idea de negoci, des de la UIER t'assessorarem i t'orientarem per a portar a terme el teu projecte. A la UIER també fem la gestió de la formació laboral bonificada i personalitzada per a empreses i cursos específics i a mida. I tu, encara no ets soci de la UIER? Si ets empresari i vols saber tot el que la UIER pot fer per la teva empresa, consulta el web uier.org o truca'ns al telèfon 972 70 31 11. UIER. Treballem el futur.

0: El van convertir el 1986 en tot un èxit a l'estiu. MC Mike RG and DJ Swen agafant la base del Holiday de Madonna. Un tema anomenat Holiday Rap. Així encetem l'últim bloc en el dia d'avui.
1: Fem dissabte, on neixen els èxits.
0: Ara amb la música de Calvin Harris i Jay-Z, Satisfied.

0: Es música fresqueta per aquest estiu 2026. La música de Jay Batiste, Melissa, I Am Drunk and Outside. Novetat de la setmana. I'm drunk and
1: outside. Wow. En antena. Yanis Martínez.
0: Avancem en aquest migdia del 13 de juny i ho fem obrint l'àlbum de Billy Joel, River of Dreams. Aquesta una de les incloses que es diu All About Soul. Gaudeix-la.

És la música de qualitat que també sona aquí al programa d'èxits i novetats. Billy Joel donant pas a la cantant nord-americana Ella Langley. Shows in Texas ha sigut número 1 a la llista Billboard americana. Aquí està a les portes de ser-ho

és música que només escoltaràs aquí. La música de Ella Langley, o per exemple aquest artista que hem de descobrir, Seco.

0: L'amor per Dios, Dangerous Lover. O millor dit, L'amant per Dios. Número 2 de la setmana dintre de la llista del Top 20. Així que només ens queda una posició. Descobrir quina és la cançó més important de la setmana. I aquesta setmana és per la reina del pop. Ha tornat amb força en aquest 2026. En aquesta ocasió, de la mà de Sabrina Carpenter.
1: Això és un número 1. Excuse me.

número 1 de la setmana per Bring Your Love, Madonna i Sabrina Carpenter. Ja saps, des del proper 3 de juliol, inclús el seu nou àlbum Confessions 2. Nosaltres tanquem la paradeta en el dia d'avui. Ha estat un plaer acompanyar-te des de les 11 del matí a Ràdio Sant Joan i a Ripollès FM. Si tu vols, tornem la setmana que ve amb moltes més. Ens fa una mà el programa Maria Serrano. Ens porta novetats Jordi Casas. I com no, saludem els capos de la ràdio, Josep Lloret i Josep Giral. Jo soc Genís Martínez i et saludo amb la maneta. Que vagi molt bé. Adéu.

Autoripollès Motor. Servei Nissan i Toyota al Ripollès. Ens trobaràs a la carretera nacional 152, quilòmetre 108, entre Ripoll i Campdevànol. Autoripollès Motor patrocina aquesta nova hora d'èxits.

0: i millor per fer una comarca més neta i sostenible. O per donar aixopluc als gossos que es queden sense llar i buscar-los família. Qui millor per portar-te els fills a escola i donar-los el dinar quan no pots? I per orientar-los quan siguin més grans i acompanyar-los cap al futur? Qui millor per ajudar els ajuntaments a tirar endavant els municipis? Qui millor per fer això i molt més que el Consell Comarcal del Ripollès? Al servei de les persones i els municipis.
1: Tens una idea de negoci, ja tens una empresa i vols fer-la créixer? Des de l'Agència de Desenvolupament del Ripollès, t'oferim un servei d'atenció personalitzada per a emprenedors i empreses de la comarca. T'ajudem en la creació de nous projectes empresarials, en la seva viabilitat, la recerca de finançament o subvencions i t'acompanyem en tot el procés perquè puguis fer realitat el teu negoci. Si ja tens una empresa en funcionament, també t'oferim suport en l'anàlisi econòmica i la consolidació del teu projecte. A més, dissenyem formació a mida per a empreses adaptada a les teves necessitats concretes. Contacta'ns al 972 70 44 99 o escriu-nos a aula@ripollesdesenvolupament.com. Agència de Desenvolupament del Ripollès. Al teu costat, fem créixer el territori.

0: d'allò
1: que apareix, deixa la seva cançó i marxa com una estrella del rock. Tres dècades de música amb Jordi Casas
0: i mil excuses per pujar el volum.
1: Això és Hit Parade.
2: Els divendres de 9 a 10 de la nit a Ripollès FM.
3: Ara ha arribat el moment. Ara hi faltes tu. Festa amb voluntària. Festa amb voluntari. Festa Grans Lovers. Ser millors. Creu Roja.
4: Aquesta és la teva ràdio.
5: Ets a Ripollès FM.

0: Son las 3.
1: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
2: Notícies en xarxa.
3: Bona tarda, són les 3, us parla Adrià Jurado. Els bombers treballen en un incendi que s'ha declarat en un camp de conreu a Sanaüja, a la Segarra. Hi treballen 18 dotacions, els bombers, i 5 mitjans aeris. Els bombers treballen en aquest incendi que s'ha declarat poc després de la 1 de la tarda i el foc ha començat en un camp de conreu, però s'ha estès ràpidament i està afectant en aquests moments una zona de massa forestal on comença a cremar amb intensitat. Els bombers hi han desplaçat 25 efectius terrestres, 3 helicòpters i 5 mitjans aeris. Per ara, el foc ja afecta unes 35 hectàrees de terreny. Precisament seguim en aquesta plana d'incendis, perquè també a Tarragona els bombers estan treballant en un incendi d'una grua de gran tonatge a la T11, a la zona de les Gavarres. El vehicle crema completament, no hi ha persones afectades i els bombers, sobretot, estan evitant que aquestes flames afectin a la vegetació del marge i es pugui propagar. I és que precisament per aquestes temperatures altes de la primavera els incendis són més habituals. Això ha fet augmentar aquesta preocupació per aquest alt risc d'incendis forestals. Davant d'aquest escenari, diversos ajuntaments alerten de la manca de recursos per fer les tasques de manteniment forestal i reclamen ajuda a les administracions. I anem fins a Girona, on una cinquantena de membres d'entitats ecologistes de les comarques han plantat un molí de vent i han enganxat cartrons simulant plaques fotovoltaiques davant de la seu de la Generalitat a Girona. I ho han fet en protesta pel Pla Territorial d'Energies Renovables, el conegut com a Plater, que preveu projectes energètics com el Parc Eòlic Marí de Roses, a l'Alt Empordà, o el Pla Julià, que contempla la instal·lació de plaques solars en gairebé un centenar d'hectàrees d'entre les comarques del Gironès i el Pla de l'Estany. I repassem en plana també de successos, ja que la circulació de la R3 de Rodalies es troba interrompuda entre les estacions de Ripoll i Ribes de Freser per un presumpte sabotatge a la catenària. S'està intentant treballar per reestablir el servei que per ara és amb transport alternatiu. I parlem de la família de Jonathan Andic, que ha assegurat que les afirmacions publicades el divendres a diversos mitjans corresponen a frases, segons declaren, tretes de context, i també diuen que formen part d'un missatge més extens, amb, segons també diuen, un relat i un to positius del principi al final. Ho han indicat fons de la família a l'ACN. I també parlem en aquest cas de política, ja que el PSC ha ratificat avui 126 candidats que d'aquí a menys d'un any es presentaran a les eleccions com a alcaldables. El PSC ha guanyat representació a 9 pobles que fins ara no tenien candidat. I parlem de cultura, ja que Osques Grasses han posat el colofó de la primera jornada del Cabró Rock i ho han fet amb una actuació que s'ha desfermat l'eufòria de 30.000 persones. I en esports, a Primera Federació, el Centre d'Esports Sabadell juga a les 9 al Camp del Zamora al partit d'anada de la final per pujar a segona divisió. Fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.
1: VIP Informàtica, del carrer Montgrony, número 8 de Ripoll, patrocina aquesta nova hora d'èxits.

0: Vols una feina de futur? Forma't amb el certificat professional de nivell 1, amb electricitat totalment subvencionat i amb moltes sortides laborals. Aprendràs una professió amb alta demanda i podràs treballar com a ajudant d'instal·lador o instal·ladora d'equips i sistemes de comunicació, ajudant d'instal·lador o instal·ladora, reparador o reparadora d'instal·lacions telefòniques, ajudants d'instal·lador o instal·ladora i reparador i reparadora d'equips telefònics i telegràfics, ajudant de muntador i muntadora d'antenes receptores i de televisió per satèl·lit, operari o operària d'instal·lacions elèctriques de baixa tensió, paó paona de la indústria de producció i distribució d'energia elèctrica. 380 hores de formació, 300 hores de formació a l'aula, més 80 hores de pràctiques en empresa. No deixis passar aquesta oportunitat de formar-te i accedir al món laboral. Informa't ara a l'UIER. A la Fundació MAP oferim suports perquè les persones amb discapacitat o en situació de vulnerabilitat del Ripollès tinguin les mateixes oportunitats i puguin desenvolupar una vida plena, autònoma i inclusiva. Tenir una feina, poder formar-se, fer activitats de lleure a la comunitat, tenir un habitatge, viure de manera independent, gaudir d'un bon benestar físic, emocional i socioeconòmic, anar de vacances, fer noves amistats, són alguns dels àmbits en els quals treballa dia a dia l'entitat, sota els valors de confiança, compromís, empoderament, humanitat i sostenibilitat. Coneix tot el que fem a través de la nostra web i a les xarxes socials. Visita'ns a fundaciomap.com.
1: Yo, hey, check this out!
2: Si encara subies amb Heidi corrent pels Alps
3: i Pipi Calces Largues pujant al cavall Pequeño Tío, aquest és el teu lloc.
2: Hit Parade.
3: Encén la ràdio del Seat 127 del teu pare o posa les ulleres al sol al teu Renault 5 GTL.

0: sopes de miralls. Que la dona et cridi al Woman i que Michael Jackson et robi el cor en cada nit.
1: Hi, this is Michael Jackson.
0: Una hora sencera per viure aquelles cançons com si fos ahir. Hit, hit, boy. Presentat per Jordi Casas. L'enciclopèdia musical que mai es jubila. De dilluns a divendres, de 12 a 1 del migdia.
2: Un altre cop sense cobertura. I ara què faig?
3: Ara imagina com deu ser viure sense cobertura sanitària, social o legal. És la situació de milers de persones avui. Sense protecció, sense recursos, sense una llar digna. Persones desconnectades d'una societat que les deixa fora de cobertura. No deixis que es quedin fora. Ningú sense llar. Càritas.
4: What's going on? It's Alex Parker.

0: Son las 4.
1: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
2: Notícies en xarxa.
3: Bona tarda, són les 4, us parla Adrià Jurado. Els bombers treballen en un incendi que s'ha declarat poc després de la 1 de la tarda a Sanaüja, a la Segarra. El cap d'aquest incendi, que crema en zona forestal, ha entrat fa uns 40 minuts a zona amb vegetació agrícola i precisament els bombers treballen per tal d'ancorar-lo en aquests camps. Inicialment, com us dèiem, l'incendi ha calcinat un paller i un camp de conreu amb baixa intensitat, però les flames s'han estès ràpidament i han començat a cremar massa forestal. Per fortuna, com us dèiem, aquest cap d'incendi ha tornat cap a la zona agrícola. Per ara, com us estem explicant, els bombers estan treballant conjuntament amb tractors de pagesos de la zona que els estripen camps per frenar-ne l'evolució. El foc afecta per ara unes 40 hectàrees de terreny i treballen 40 dotacions dels bombers de la Generalitat i 8 mitjans aeris que sobretot s'estan dedicant a apagar aquesta zona de massa forestal. Precisament per aquestes temperatures més altes de la primavera, que estan sent més fora de l'habitual, això ha fet augmentar la preocupació per aquest risc d'incendis forestals. Davant d'aquest escenari, diversos ajuntaments alerten de la manca de recursos per fer les tasques de manteniment forestal i reclamen ajuda a les administracions. I una cinquantena de membres d'entitats ecologistes de les comarques gironines han plantat un molí de vent i han enganxat cartons simulant plaques fotovoltaiques davant de la seu de la Generalitat a Girona. Ho han fet en protesta del Pla Territorial d'Energies Renovables, el conegut com a Plater, que preveu projectes energètics com el Parc Eòlic Marí de les Roses o el Pla Julià, que contempla la instal·lació de plaques solars en gairebé un centenar d'hectàrees entre les comarques del Gironès i el Pla de l'Estany. I en plana política, el govern català eliminarà les taxes portuàries que han de pagar les confraries de pescadors com a mesura de protecció cap a l'activitat pesquera de Catalunya. I és que la flota d'arrossegament, molt important a Catalunya, és la principal afectada per les restriccions de pesca imposades per Brussel·les. En plana internacional, els Estats Units i l'Iran estarien enllestint els últims serrells d'un acord de pau per acabar amb el conflicte que arrossega des de fa mesos l'Orient Mitjà. El primer ministre del Pakistan, Shehbaz Sharif, preveu que el pacte es pugui formalitzar en les properes 24 hores. I en plana cultural, la colla Jove Xiquets de Valls serà l'anfitriona d'avui de la Diada del Pati, una de les cites més atractives d'aquest cap de setmana del calendari casteller. L'actuació començarà a partir de 5:45 de la tarda des de Ràdio Ciutat de Valls. Eric Rosique.
4: La Jove es prepara un pas més cap als castells de la gamma bàsica de nou després de descarregar el 3 de nou en forra el cap de setmana passat a la Selva del Camp i que voldrà afegir a la Diada del Pati el 4 de nou en forra. Els del carrer d'en Gasó completarien l'actuació un castell de la gamma alta de 8 i el Pilar de 7 en forra. Per la seva banda, els Minyons de Terrassa també voldran portar el castell de nou al pati. Els Malves voldran portar el 3 de nou com a posta segura i voldran combinar el 4 de nou en forra.
3: Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Electrònic Jordi, de la carretera d'Olot número 6 de Ripoll, patrocina aquesta nova hora d'èxits.

0: qui millor per fer una comarca més neta i sostenible? O per donar aixopluc als gossos que es queden sense llar i buscar-los família? Qui millor per portar-te els fills a escola i donar-los el dinar quan no pots? I per orientar-los quan siguin més grans i acompanyar-los cap al futur? Qui millor per ajudar els ajuntaments a tirar endavant els municipis? Qui millor per fer això i molt més que el Consell Comarcal del Ripollès? Al servei de les persones i els municipis.
1: VIP 45. Als 70s, 80s i 90s, a VIP 45, amb Josep Lloret. VIP 45. Recuperem tota aquella música de l'any de la Maria Castanya. VIP 45, amb Josep Lloret. Tot un clàssic. Let's go to Lloret,
2: let's go tonight. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del vespre, a Ripollès FM.
3: He de fer els tràmits perquè valorin la dependència del pare, però em fa una mandra tota aquesta paperassa.
4: A partir d'ara, per demanar la valoració de la dependència, no caldrà adjuntar els informes mèdics del sistema sanitari públic, ja que els treballadors que l'han de tramitar hi tindran accés, amb total garantia d'ús ètic de les dades. Aquesta interconnexió entre els sistemes de salut i social estalviarà feina tant a les famílies com als professionals. Temps, ja que permetrà reduir els terminis, desplaçaments i paper. Més informació a dretssocials.gencat.cat. 012. La millor resposta. Generalitat de Catalunya.
5: Tens una idea de negoci o vols fer créixer el teu projecte al Ripollès? A l'Agència de Desenvolupament del Ripollès t'oferim espais i serveis perquè puguis començar a consolidar la teva activitat. Un obrador compartit per elaborar productes alimentaris amb totes les garanties. Un viver d'empreses amb espais adaptats i serveis de suport. I naus per activitats econòmiques pensades per a empreses que necessiten espai per créixer. Informa't al 972 70 44 99 o escriu a consorci@ripollesdesenvolupament.com. Agència de Desenvolupament del Ripollès. Espais i oportunitats per fer créixer el teu negoci al territori.
6: Hey, what's up? I'm Sam Feld.
7: Hey, y'all. This

0: Factoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 5, us parla Adrià Jurado. Els bombers donen per estabilitzat l'incendi de vegetació de Sanaüja. Per ara, els serveis d'emergències, els bombers concretament, continuen treballant per ancorar bé el cap i els flancs de l'incendi, ja que les properes hores està previst que entri vent de marinada. Per ara hi treballen 45 dotacions sobre el terreny dels bombers i 9 mitjans aeris. Inicialment, aquest incendi ha calcinat un paller i un camp de conreu amb baixa intensitat, però les flames s'han estès ràpidament i han començat a cremar massa forestal, per fortuna. Aquesta ha tornat a la zona agrícola. Els bombers han treballat conjuntament amb tractors de pagesos de la zona que els estripaven camps per frenar-ne l'evolució. Per ara, aquest foc ha afectat unes 40 hectàrees de terreny. I precisament per aquest incendi, el telèfon d'emergències, el 112, ha rebut una 60ena de trucades. El Departament d'Educació ha activat 2 borses de treball per cobrir determinades especialitats que requereixen una expertesa professional específica. Són en concret la de professorat especialista d'ensenyaments artístics, esportius i d'idiomes i la de personal expert de sectors productius que vulguin impartir activitats formatives a la formació professional. I en plena de successos, els Mossos d'Esquadra han detingut 8 persones en un nou dispositiu campai per combatre la multireincidència al Camp de Tarragona. 5 dels arrestats tenien requisits judicials pendents, mentre que els 3 restants han estat detinguts per tràfic de drogues. L'operatiu s'ha repartit entre Tarragona, el Vendrell, Valls i Reus. I la Guàrdia Civil també ha detingut un grup criminal que afavoria la immigració irregular des de la comarca del Cinca Mitjà, a la franja d'Aragó. Segons una nota de premsa del cos policial, els agents van detenir el 2 de juny 2 persones i n'investiguen 3 més com a suposades autores d'un delicte contra els drets dels ciutadans estrangers, un delicte d'estafa i un altre de pertinença a grup criminal. I la circulació de l'R3 de Rodalies es troba interrompuda avui entre les estacions de Ripoll i Ribes de Freser per un presumpte sabotatge a la catenària. Hi ha transport alternatiu per carretera. I la que també ara mateix hi ha demores de 20 minuts és entre Sitges i Vilanova per una incidència a la infraestructura que afecta totes les línies que passen per aquest punt. Hi ha només circulació per via única. En política, el PSC ha ratificat avui 126 candidats que d'aquí a menys d'un any es presentaran a les eleccions com a alcaldables. Precisament el Partit Socialista ha guanyat representació a 9 pobles que fins ara no tenien candidat. I en plana internacional, els Estats Units i l'Iran estarien enllestint els últims serrells d'un acord de pau per acabar amb el conflicte que s'arrossega fa mesos a l'Orient Mitjà. Es preveu que aquest pacte es pugui formalitzar en les properes 24 hores. I en Castells, en Cultura, la colla Jove Xiquets de Valls serà l'anfitriona avui de la Diada del Pati, una de les cites més atractives d'aquest cap de setmana del calendari casteller. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
0: Forn Ca la Carme, creadors de la coca del Ripollès. Som a la plaça de la Mainada número 1 de Can de Bànol. Forn Ca la Carme us porta aquesta nova hora d'èxits.

0: quan sentis que toques fons. Quan no puguis seguir altres, no tinguis por, jo seré aquí quan et faci falta.
1: Creu Roja.
2: Quina és la millor cançó de la història? Descobreixo a Rock and Classics. A Rock and Classics podràs fer un autèntic viatge en el temps i redescobrir els grans èxits de cada dècada, els millors discos, les cançons més famoses, la història dels artistes més emblemàtics amb referència al context social de cada època. Sau, AC/DC, Beatles, Police, Loquillo, Bob Dylan, tots els estils més punxats s'uneixen a Rock and Classics.
3: Us espero els dijous a les 9 de la nit a Ripollès FM.
2: Rock and Classics, amb Esteve Llop.
4: Busques feina? Vols treballar? Des de la UIER et posem totes les facilitats. Entra a uier.org i accedeix a la borsa de treball. Busca l'oferta que t'interessi i inscriu-te enviant el teu currículum indicant el número de referència de la vacant. Un cop rebem la teva sol·licitud, ho enviarem a l'empresa corresponent. Recorda, si busques feina, entra a uier.org. La UIER t'ho posa fàcil.
5: Vine a celebrar a l'Hotel Restaurant Abadissa, un equipament únic a l'ermita de Sant Antoni de Sant Joan de les Abadesses. Gaudeix dels nostres espais interiors i exteriors, menjadors paiós per a diferents propostes de grups. Celebracions de totes les mides amb una capacitat màxima de 150 persones, gran terrassa i jardí amb unes vistes espectaculars. L'Abadissa t'acompanya en els teus moments més especials. I recorda que també tens l'opció de quedar-te a dormir a les nostres habitacions. Més informació al 872-208-678 o a hotelabatissa.com.
1: Un projecte d'economia social de la Fundació MAP.
6: Hey, this is Megan Trainor. I still don't care. I still don't care.
7: Ripollès FM.

0: Λαρσής. Δίπουλες FM.
1: Γιαστορία Μονέλ. Del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll. Us porta la informació.
2: Notícies en xarxa.
3: Bona tarda, són les 6, us parla Adrià Jurado. Els bombers han donat per estabilitzat l'incendi de vegetació de Sanaüja. Per ara continuen treballar per ancorar bé el cap i els flancs de l'incendi, ja que les properes hores està previst que entri vent de marinada. El foc ha afectat unes 52 hectàrees de terreny i han treballat 45 dotacions sobre el terreny dels bombers i també 9 mitjans aeris. Els bombers també, precisament, a banda d'aquestes dotacions, han treballat conjuntament amb tractors de pagesos de la zona, que els han estripat als camps per frenar-ne l'evolució de l'incendi. Per aquest incendi al 112, el telèfon d'emergències ha rebut una seixantena de trucades. Precisament, pendents d'aquest temps per aquesta marinada, revisem quina és la previsió del temps. Marc Jaureguífer, bona tarda.
4: Hola, què tal? Acabem aquest dissabte que ha estat càlid a bona part del territori català amb unes temperatures que han sobrepassat amb escreix aquests 35-36 graus, com ha estat el cas de Vinebre, arribant als 37, Artés, al Bages, 36, o a Cabanes, a l'Alt Empordà, també 36 graus. Amb una jornada molt assolellada, tot i que hem tingut el pas de molts núvols alts i prims. I demà, diumenge, començarem la jornada amb un ambient assolellat, encara amb la presència d'aquests núvols alts i prims, però en canvi a la tarda tindrem el creixement de nuvolades i ruixats que es deixaran veure sobretot al sector del Pirineu. Compte perquè a la zona de la Cerdanya i el Ripollès aquests ruixats podran anar acompanyats de tempesta i a les hores centrals del dia les temperatures tornaran a ser ben càlides. Ho anirem seguint aquí la xarxa, que vagi molt bé.
3: Precisament per aquestes temperatures poc habituals de primavera, que són més altes de l'habitual, tal com ens comenta el company Marc Jaureguífer, això ha fet augmentar la preocupació per aquest risc d'incendis forestals com el d'avui a Sanaüja. Davant d'aquest escenari, diversos ajuntaments alerten de la manca de recursos per fer les tasques de manteniment forestal i reclamen ajuda a les administracions. I en plena de successos, una nena d'uns 12 mesos està hospitalitzada després de caure del balcó de casa seva en una primera planta, al Pont de Suert. Segons ha avançat el diari de Segre i ha confirmat la CNN, un testimoni va veure el dia d'ahir, divendres, com la nena s'enfilava a la barana i es precipitava. Immediatament es va trucar al 112. Els pares de la menor, que eren a casa, van baixar al carrer en sentir els crits i la van dur al cap del poble, al mateix carrer que en aleta del domicili familiar. Des d'allà, la nena va ser traslladada per helicòpter del SEM a l'Hospital Sant Joan de Déu. I parlem ara de cultura, ja que ara 6:15 de la tarda la Colla Jove Xiquets de Valls comença, serà l'anfitriona avui de la Diada del Pati, una de les cites més atractives d'aquest cap de setmana del calendari casteller. I en esports, a les 9 el Centre d'Esports Sabadell juga al camp del Zamora el partit d'anada de la final per pujar a segona divisió. Fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.
5: L'IPAMA Instal·lacions. Serveis integrals de llauneria, calefacció, aigua, gas, aerotèrmia i clima. Al carrer Progrés, número 41 de Ripoll, us ofereix una nova hora d'èxits.

0: Michael Schulte.
1: Hey everyone, it's Miley Cyrus. Let's pretend.

0: Tens una idea de negoci, ja tens una empresa i vols fer-la créixer? Des de l'Agència de Desenvolupament del Ripollès, t'oferim un servei d'atenció personalitzada per a emprenedors i empreses de la comarca. T'ajudem en la creació de nous projectes empresarials, en la seva viabilitat, la recerca de finançament o subvencions i t'acompanyem en tot el procés perquè puguis fer realitat el teu negoci. Si ja tens una empresa en funcionament, també t'oferim suport en l'anàlisi econòmica i la consolidació del teu projecte. A més, dissenyem formació a mida per a empreses adaptada a les teves necessitats concretes. Contacta'ns al 972 70 44 99 o escriu-nos a aula@ripollesdesenvolupament.com. Agència de Desenvolupament del Ripollès. Al teu costat, fem créixer el territori.
1: Retrocedim en el temps. La ràdio, tal com era abans. Els diumenges, de 10 a 2 de la tarda, records de ràdio. Retrocedim en el temps per recordar aquelles melodies de sempre. Records de ràdio a Ripollès FM.
2: Qui millor per fer una comarca més neta i sostenible? O per donar aixopluc als gossos que es queden sense llar i buscar-los família? Qui millor per portar-te els fills a escola i donar-los el dinar quan no pots? I per orientar-los quan siguin més grans i acompanyar-los cap al futur? Qui millor per ajudar els ajuntaments a tirar endavant els municipis? Qui millor per fer això i molt més que el Consell Comarcal del Ripollès? Al servei de les persones i els municipis.

0: Son las 7.
1: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
2: Notícies en xarxa.
3: Bona tarda, són les 7, us parla Adrià Jurado. Un incendi de matolls prop de les vies del tren ha obligat a interrompre la circulació de la línia R2 de Rodalies entre el Prat de Llobregat i l'aeroport, a petició dels bombers de la Generalitat. Els trens inicien i finalitzen el seu recorregut al Prat i es recomana enllaçar ja amb la línia L9 del metro per arribar fins a l'aeroport. Protecció Civil de la Generalitat ha activat l'alerta del pla Ferrocat. Precisament, avui un dia bastant complicat a Rodalies, ja que també la circulació de l'R3 es troba interrompuda entre les estacions de Ripoll i Ribes de Freser per un presumpte sabotatge a la catenària. Hi ha transport alternatiu per carretera. I també en el tram sud de les vies, el que va per mar entre Sitges i Vilanova, circulació per via única per incidència a la infraestructura amb demores de més de 20 minuts, sumades a aquests problemes que us explicàvem al Prat de Llobregat. I seguim en plana de mobilitat, però en aquest cas de trànsit per la sortida dels espectadors dels entrenaments del circuit de Montmeló. Precisament contactem amb el Servei Català de Trànsit per conèixer la situació. Fina Araque, bona tarda.
4: Hola, bona tarda. Doncs en aquests moments es registren diversos trams de retencions a sortida del circuit de Barcelona-Catalunya. Destaquem aturades en els dos sentits de la circulació a la C35 entre Granollers i Parets, també la BV-baixa 5003 a Granollers, a la BP5002 a l'altura de Vilanova i del Vallès fins a arribar a Granollers, també en els dos sentits de la circulació, i aturades tal que observen per Cabares també a la C-17 a Paret, entre Parets i Mollet del Vallès en sentit sud, en sentit Barcelona. Més endavant també destaquem que hi ha retencions a la C-33 i a la C-58 en un tram de 5 quilòmetres entre Montcada i Reixac i el nus de la Trinitat d'entrada a Barcelona. Acabarem situats al Maresme perquè a la C-32 hi ha retencions entre Mataró i Argentona en sentit Barcelona arran d'un accident entre dos turismes que talla un carril, i la incidència també provoca retencions a la C-60 a la zona d'Argentona cap a Mataró. De moment això és el més destacat. Molt bona tarda.
3: I encara en aquest cas, parlant d'aquest incendi de matolls prop de les vies de l'R2, per ara sembla que està controlat i que per ara es tornarà a reprendre aquest servei de Rodalies, i segurament encara hi haurà demores en aquest servei. I parlem d'una última hora, en aquest cas en plana internacional, ja que els Estats Units i l'Iran tenen enllestit un acord de pau per acabar amb el conflicte que s'arrossega des de fa mesos a l'Orient Mitjà. Trump ho ha anunciat i ha dit que aquest acord s'assignarà demà i que llavors, un cop signat, s'obrirà l'estret d'Hormuz. També repassem encara en incendis el que hi ha hagut aquest migdia a Sanaüja, a la Segarra. Els bombers el tenen estabilitzat i encara estan pendents d'aquesta tarda de la marinada que pugui canviar la direcció de l'incendi. I ara, per tancar a les 9, tenim el Centre d'Esport Sabadell, que juga al Camp del Famor, el partit d'anada de la final per pujar a segona divisió. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Taller Corbatera, Bòscar Servis, al polígon Mas d'en Bosch, carrer de Llorenç i Masdeu, 2 i 3 de Ripoll, patrocina aquesta nova hora d'èxits.

Yo, what's up, guys? This is Ugel.

0: A la Fundació MAP oferim suports perquè les persones amb discapacitat o en situació de vulnerabilitat del Ripollès tinguin les mateixes oportunitats i puguin desenvolupar una vida plena, autònoma i inclusiva. Tenir una feina, poder formar-se, fer activitats de lleure a la comunitat, tenir un habitatge, viure de manera independent, gaudir d'un bon benestar físic, emocional i socioeconòmic, anar de vacances, fer noves amistats, són alguns dels àmbits en els quals treballa dia a dia l'entitat, sota els valors de confiança, compromís, empoderament, humanitat i sostenibilitat. Coneix tot el que fem a través de la nostra web i a les xarxes socials. Visita'ns a fundaciomap.com.
1: VIP 45. Als 70s, 80s i 90s, a VIP 45, amb Josep Lloret. VIP 45. Recuperem tota aquella música de l'any de la Maria Castanya. VIP 45, amb Josep Lloret. Tot un clàssic.
2: De dilluns a divendres, de 8 a 9 del vespre, a Ripollès FM.
3: Cada cop som més les persones sense llar desvinculades de la societat. Cal recuperar-hi la connexió. No hi ha res millor que una xarxa potent que els proporcioni cobertura social, sanitària o legal. Una xarxa de recursos i oportunitats que els miri i els escolti. Comparteix la teva xarxa. No deixis que es quedin fora de cobertura. Ningú sense llar. Càritas.
4: UIER, Unió Intersectorial Empresarial del Ripollès. La UIER dona suport a les empreses del Ripollès en matèria de representació i defensa dels interessos dels empresaris de la comarca i ofereix serveis per a la millora del teixit empresarial. Fem la tramitació de la documentació perquè els nostres associats es puguin beneficiar de subvencions i ajudes per a les seves empreses, així com també oferim convenis d'avantatges per a socis. Si busques personal per a la teva empresa, t'ajudem. Amb la publicació constant d'ofertes de treball per a autònoms i empreses, seleccionant els currículums que més encaixen amb la teva vacant i et tramitem les subvencions per a la contractació. Si tens una idea de negoci, des de la UIER t'assessorarem i t'orientarem per a portar a terme el teu projecte. A la UIER també fem la gestió de la formació laboral bonificada i personalitzada per a empreses i cursos específics i a mida. I tu, encara no ets soci de la UIER? Si ets empresari i vols saber tot el que la UIER pot fer per la teva empresa, consulta el web uier.org o truca'ns al telèfon 972 70 31 11. UIER, treballem el futur.
5: Hallo alle Farben.

0: Son las 8.
1: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
2: Notícies en xarxa.
3: Bona tarda, són les 8, us parla Adrià Jurado. Tres persones han mort avui dissabte en tres accidents al medi natural, segons han informat els bombers de la Generalitat. En concret, han estat un jove ofegat al riu Llobregat, a l'Ametlla de Merol, al Berguedà, un submarinista desaparegut a Cadaqués, a l'Alt Empordà, i una persona que ha caigut uns 100 metres al port de Medacorba, a Lins, al Pallars Sobirà. D'altra banda, els bombers han deixat en mans de la Guàrdia Civil la recerca del jove desaparegut des de dijous mentre anava en moto d'aigua per la badia de Roses a l'Alt Empordà. I parlem en plana internacional dels Estats Units i l'Iran, que tenen enllestit un acord de pau per acabar amb el conflicte que s'arrossega des de fa mesos a l'Orient Mitjà. Trump ha anunciat que l'acord s'assignarà demà i que llavors s'obrirà l'estret d'Hormuz. I tornem en plana de successos a casa nostra i en concret d'incendis, ja que els bombers tenen estabilitzat des de primera hora de la tarda l'incendi de vegetació agrícola i forestal de Sanaús, a la Segarra. Durant l'operatiu han treballat fins a 45 dotacions terrestres a més de 9 aèries. El foc ha afectat unes 52 hectàrees de terreny. La preocupació per ara encara segueix sent el vent de marinada, que durant aquesta tarda pugui canviar la direcció de l'incendi. Precisament per aquestes temperatures altes de primavera, hi ha hagut preocupació per aquest risc d'incendis forestals. Davant d'aquest escenari, diversos ajuntaments alerten de la manca de recursos per fer les tasques de manteniment forestal i reclamen ajuda a les administracions. I anem encara en plana d'afectacions, ja que la circulació de l'R3 de Rodalies es troba interrompuda avui entre les estacions de Ripoll i Ribes de Freser per un presumpte sabotatge a la catenària. Hi ha transport alternatiu per carretera. I parlem ara de cultura i anem fins a Sant Cugat del Vallès, que acull aquests dies una nova edició del Sant Cublac, un festival que enguany posa el focus en les connexions culturals i musicals entre Àfrica, el Carib, l'Amèrica Llatina i Europa. Ho estan seguint des de Cugat Mèdia, el Sergio Morales.
4: El parc de Can Bernet de Sant Cugat és aquests dies Freedom Town, on aquesta tarda els ritmes llatinoamericans són els protagonistes del Sant Cublac. La 12a edició del festival posa el focus en les connexions culturals i musicals entre l'Àfrica, el Carib, l'Amèrica Llatina i Europa, i avui ho fa a través de la salsa. Des de fa una estona té lloc aquesta trobada de salsa social organitzada per Pinya con Salsa, una proposta oberta que converteix l'espai en un punt de trobada per als amants d'aquest gènere musical. La jornada continuarà amb els concerts de Niu Sabrosura i del músic cubà Joao del Monte i culminarà aquesta nit amb Latin Goes Ska, una producció pròpia del festival que connectarà musicalment Cuba i Jamaica. Aquest diumenge, més iniciatives centrades sobretot en el públic familiar.
3: I en els esports, a la primera federació, el Centre d'Esports Sabadell juga a les 9 al camp del Zamora al partit d'anada de la final per pujar a segona divisió. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Perruqueria Trini Caro, de la plaça Josep Tarradellas, número 7 de Ripoll, patrocina aquesta nova hora d'èxits.

que depenent d'on esteu, igual aneu a fer el vermut o a dinar, altres a punt de sortir de festa, altres treballant a casa, conduint el vostre vehicle en qualsevol situació,

con Tarraco. Molt bé, senyores i senyors, això és Jordi Casas House, sóc en Jordi Casas i... Com no, si es diu Jordi Casas House, no? I anem a començar amb una cançó que té un, algun que altre dia, no és allò, una d'aquestes promos que escoltarem, una d'aquestes novetats, però sí que és un tema força nou que signen els grans Groove Armada. Molta atenció, això és molt finet i es diu Do It Right.

0: Cases House.
1: Un programa creat per satisfer les necessitats dels experts bevedors i bevedores d'aigua que surten de Festuki. Jordi Cases House.

perquè les punxin de forma novedosa i a vegades exclusiva per a tots i totes vosaltres. Això és Jordi Casas House per arreu de Catalunya, Andorra, Ses Illes, a

0: Baixant des de cabina, Jordi Casas, el DJ que va entrar d'Ocupa i ara és el DJ resident.
1: Jordi Casas, Instagram. Jordi Casas, G.

Bé, senyor Jordi Casas, Paus i Hit Parades. Aviam si en algun moment em treus, encara que sigui amb una veu amb off, així, o fent un jingle.

noi? Molt bé, això és Jordi Casas House per arreu de Catalunya, Andorra, Ses Illes. També ens podeu escoltar a través del podcast de Apple Podcast, iVox o bé Spotify, tot i que és una mica més gandul. Atenció, després de Dietro, Show You Sexy, aquesta bonica cançó de Trace. Això es diu Good Time.

0: casa. Caso tú. Casas. Ponme otra que me voy.
1: Ponme otra.

Bananas Blue, d'aquest sobradament conegut productor, amb un tema que ens van passar no fa pas massa i que ja havia sonat aquí al Jordi Casascaus. Una cançó que es diu Girl i que dona pas a Fullness, Group Seduction i Tanzania. Molt bé, si amb

cançó brutal de Super Mini Frankie Romano Celebration and Dot and Mass Remix d'una cançó original de Heartists dels anys 90 que es deia Velo Horizonte, que m'ha recordat a dos grans DJs que malauradament no estan ja entre nosaltres. Un és el DJ Morris, el Rafael Sallent, que era el DJ de Backfire, que la posava sempre, i l'altre, el rei del tribal, l'amic de Ragoniell, Jesse Garcia, que també ens va deixar ja fa temps i que estava entre Bangkok, Amsterdam i Phuket. Per vosaltres, grans DJs, bons amics i grans nois, aquesta cançó acaba de sonar. I ara atenció a San Francisco. Hola, què tal? Soy San Francisco. Això es diu Gotta Have It i és un dels temes que ens ha passat l'amic Hu des del seu segell

Jordi Casas! Quin putrum, putrum, nano! Amb aquesta energia podríem carregar mitja Catalunya!

es diu Q i des del seu segell, Un Bon Dia és un dels millors productors i DJs del món de l'actualitat, em va fer arribar la seva música, no sé com, però ens devia escoltar online, diu T.

0: cases, que estic aquí tota sola, amb unes ampolletes d'aigua mineral i res més.
1: Listen to me. I want to know what turns you on.

0: nenes i sobretot les mares de les nenes. Si veieu en Jordi Casas, sortiu corrents. És pitjor que per la ràdio.
1: Són les 10.
2: Des d'ara i fins a les 6 del matí, la nit dance. La música més exclusiva i amb més qualitat del món. Del món. House, deep house, dance. La nit dance. Els sons més elegants només per tu. Només a Ripollès FM. A Ripollès FM.
3: Girls can wear jeans, cut their hair short, wear shirts and boots. It's okay to be a boy, but for a boy to look like a girl is degrading, because you think that being a girl is degrading, but secretly, you'd love to know what it's like, wouldn't you? What it feels like for a girl.

pretend.